0: Són les 12 i 39 minuts.
1: Hoy por hoy Menorca, la crònica de l'actualitat. Hoy por hoy Menorca.
0: Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 8 de setembre amb Jordi Rivera. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Hoy por hoy, Cadena SER.
0: Menorca rebrà més de 23,4 milions d'euros procedents del fons de l'impost de turisme sostenible. Així ho ha aprovat aquest dilluns la comissió executiva del pla anual de l'ITS, que ha adjudicat a l'illa el 13,17% del total de Balears, a frec a frec amb el màxim legal que li correspon ja per normativa.
2: Aquests recursos finançaran tres grans projectes estratègics d'execució directa del Consell Insular. En aigua i infraestructures, més de 7,2 milions d'euros es destinaran a millorar xarxes de sanejament i aigua potable en municipis com Mou, Sant Lluís, Mercadal, Ferreries i Ciutadella. Pel que fa a patrimoni històric, prop de 3,9 milions serviran per rehabilitar espais com el Castell de Sant Àgueda, el Teatre El Salón del Castell o la museïtzació del túnel de Ciutadella. David Vidal és el director insular de la Reserva de Biosfera.
4: Suposaran per Menorca un vol qualitatiu en diferents aspectes. Et 7,2 milions d'inversió en barrita de Saigo. És una aposta clara del Consell Insular per gestionar tot el que té a veure amb el cicle de Saigo. També fa una aposta clara amb aquest ITS en la part de cultura, cultura i patrimoni, amb una inversió de 3,9 milions.
2: En darrer terme, pel que fa a turisme esportiu i desestacionalització, més de 4,4 milions d'euros finançaran infraestructures com la nova pista d'atletisme de Ciutadella o el gimnàs municipal de Ferreries. En el conjunt de l'arxipèlag, el Pla Ordinari 2026-27 ha aprovat un total de 65 projectes per un valor global de gairebé 200 milions d'euros. En Mallorca acaparan el 65,8% del fons, a Eivissa el 17,1% i Formentera el 5,8%. La gestió de l'aigua i la protecció mediambiental es mantenen com la prioritat absoluta d'aquesta convocatòria, concentrant més de la meitat de la inversió.
0: El govern de les Illes Balears ha aprovat una partida de 750.000 euros en ajuts directes per pal·liar l'encariment del gasoil a les explotacions agràries de l'arxipèlag. La convocatòria publicada aquest dimarts al BOI preveu una compensació de 10 cèntims per litre del carburant d'ús agrícola adquirit entre el 1 de març i el 30 de juny d'enguany.
2: Les dates venen marcades per ser un període fortament afectat per l'escalada de preus derivada de la crisi a l'Orient Mitjà. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha destacat que aquesta mesura cerca protegir la rendibilitat dels pagesos davant uns costos de producció ja agreujats per la insularitat. Podran sol·licitar l'ajut als titulars d'explotacions agràries inscrites al registre autonòmic que siguin prioritàries o que hagin rebut compensacions per zones de muntanya o amb limitacions específica. La subvenció és compatible amb l'ajuda extraordinària de l'Estat i altres fons europeus fins a cobrir un màxim del 70% dels costos extraordinaris. Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà dimecres i fins al proper 2 d'octubre a través de la seu electrònica de la comunitat autònoma. Els fons s'adjudicaran o adjudicaran fins a exhaurir el crèdit.
0: El grup ecologista GOP, juntament amb Casetes de Vorera, Amics de la Mà i Amarrens Públics a Junquet, han demanat al Consell diferents canvis al Port de Mou.
2: D'entrada, volen baratar els criteris actuals d'entrega de malraments perquè siguin més socials per afavorir els residents a l'illa. També volen destinar les casetes de vorera a entitats sense ànims de lucre que impediran la seva degradació i que es protegeixin a espais interiors de gran interès ambiental. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
5: I també li van demanar que doni suport a una xarxa de microreserves naturals de dins d'Esport de Mó, perquè tenim tota una sèrie de zones on sabem que encara hi ha valors naturals molt significatius amb espècies protegides que haurien de servir per repoblar Esport de Mó i perquè Esport torni a tenir la fortalesa ambiental que havia tingut dècades enrere abans d'un episodi gran de contaminació que va haver en 70 que el va afectar molt. No?
2: Els ecologistes ara en solitari també han presentat esmenes a la futura llei del litoral. El text retirarà a Menorca la gestió dels aqüífers i aigües interiors i privarà el Consell de l'opció de redactar un pla integrat del litoral. Miquel Camps explica els dubtes dels ecologistes. Carles.
5: I no entenem per què el Consell Insular de Menorca està d'acord en que se li llevi la possibilitat de rebre la competència en tema de recursos hídrics, no? Quan és un tema tan, tan important per el cas de Menorca. No? Però és que també se li lleva la possibilitat de fer un pla director sectorial de litoral, perquè és l'única administració que té visió d'illa, el Consell Insular de Menorca.
0: El govern de les Illes Balears ha aprovat la modificació del plec de condicions de la denominació d'origen protegida del formatge Mahon Menorca per incorporar la raça de vaca Jersey i els seus encreuaments.
2: La mesura tramitada per petició del propi Consell Regulador busca millorar la rendibilitat i l'eficiència del sector ramader insular sense alterar la qualitat ni la identitat del formatge. Aquesta raça produeix una llet amb major concentració de greix i proteïna, la qual cosa permet un rendiment formatger més alt. Es necessiten 7,1 litres de llet Jersey per fer un quilo de formatge semimadurat, enfront dels gairebé 9 litres que es requereixen amb la raça frisona. A més, les vaques Jersey destaquen per la seva alta tolerància a la calor i eficiència alimentària. Carol Quevedo, gerent del Consell Regulador, deixa clar que aquesta modificació del reglament no afectarà en absolut el que és el formatge Mahon Menorca.
6: El que mai pot fer un canvi d'un plec de condicions és modificar el que és l'essència i la vinculació en l'origen d'un producte. Vull dir, això mai s'acceptaria.
2: Actualment, Menorca compta amb 11 explotacions inscrites a la denominació d'origen protegida que ja tenen al voltant de 150 exemplars d'aquesta raça. Carol Quevedo creu que amb el canvi encara es podran inscriure més finques al Consell.
6: Ara, és cert que a Menorca hi ha finques que tenen 100% vaca Jersey, que a dia d'avui, com que no tenen altres vaques, no poden estar inscrites, o no podien estar inscrites, i que potser pues, és el moment de que s'incorporaran, no?, dins el Consell Regulador i també voldran fer formatge de denominació d'origen amb la llet d'aquestes vaques.
2: La modificació aprovada també aprofita per actualitzar la denominació de la raça autòctona de l'illa que passa a anomenar-se oficialment raça menorquina en lloc de maonesa.
0: I en esports?
2: El bàsquet Menorca entra a la recta final de la seva preparació estival amb la confirmació de 4 nous partits amistosos abans del debut a la primera federació previst pel 26 de setembre a la pista del Cantàbria. Després de la 6a edició del torneig Estrella d'Am, Ciutat de Mó, el conjunt dirigit per Javi Zamora afrontarà aquest mateix cap de setmana el trofeu a ON Illes Balears del Pavelló Menorca. Divendres 11 de setembre a les 6:30 de la tarda els menorquins es mesuraran al Fibui Mallorca Bàsquet Palma i diumenge 13 a la mateixa hora se les veuran amb el Palmer Bàsquet Mallorca Palma. L'accés a aquests dos duels insulars es farà mitjançant un donatiu simbòlic de 2 euros a benefici de les causes solidàries i de promoció de la Fundació de la Federació Balear de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears 1935, amb entrades ja disponibles a la web oficial de la Federació Balear. La pretemporada es tancarà el cap de setmana següent amb 2 derbis menorquins davant equips de tercera federació. El divendres 18 de setembre l'equip visitarà la pista del Ciutadella Ponent a les 8 del vespre i dissabte 19 rebrà Mó a l'equip d'Es Castell a les 12:30 del migdia. Parlant d'arts marcials mixtes, el menorquí Fabià Sintes va guanyar el seu combat com a debutant a la UFC a una vetllada a París. Sintes va derrotar el francès Michel, al Jaruc per decisió unànim dels jutges. Aquest resultat permetrà a l'illenc disputar un mínim de 3 combats més en aquest circuit. Acabam amb futbol base. L'Acadèmia Esport Menorca s'ha proclamat subcampiona de la fase de plata en la categoria Lavi de 2015 al prestigiós torneig Brava de futbol celebrat aquest passat cap de setmana al Maresme, a Catalunya, amb la participació de 67 equips d'arreu d'Espanya i d'Europa. El conjunt menorquí, integrat per joves jugadors de diferents clubs de l'illa, ha disputat un total de 10 partits entre dissabte i diumenge a la seu de Calella i Sant Cebrià de Vallalta, fins a plantar-se a la gran final. La representació de l'Acadèmia al torneig català s'ha completat amb un segon equip a la Vic que va assolir els 700 de final de la fase de plata i un conjunt benjamí de 2017 que va arribar fins la ronda de 8ens.
0: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
7: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
8: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble. Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer de Desesperó, número 10 en Mahón.
9: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la uva blanca sin semillas granel a 2,99 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,75 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: Aquests dies hem pogut veure com ja hi ha partits polítics que estan preparant-se de cara als propers comicis electorals. 2027 està més a prop del que ens pensem i veiem, per exemple, Més per Menorca ja té les coses bastant ben estructurades. Dins aquesta estructura hi ha alguns noms probablement que en coneixerem, d'altres que potser siguin nous i d'altres que han dit, bueno, fins aquí. Ara jo vos deixo que continueu, que jo vaig per un altre camí. És el cas de qui avui ens acompanya. Josep Castells, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Josep Castells fa molt de temps que el coneixem. Jo crec recordar que quan més reiàvem amb ell des d'aquí, des del nostre programa, fa ja uns quants anys, era quan s'involucrava amb la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes i de mica en mica d'una cosa a una altra i va arribar doncs, a involucrar-se en primera persona, en primera fila del món de la política, amb Més per Menorca, i fins pràcticament ara. Què és el que ha fet que després d'aquest llarg recorregut hagis dit, bueno, jo ja he complert?
10: Bé, a veure, primer, tampoc és tan llarg. Ho dic perquè hi ha molts polítics que fan molts anys al Parlament. Jo he fet tres legislatures, que són 12, a mi em sembla llarg, eh? Però també vull posar de relleu que si mirem les carreres polítiques del PSOE, estan 25 o 30 anys. Per tant, vull dir, és per posar una mica les coses en el seu context, no? Passa que nosaltres som un partit en el que tenim el convenciment que la dedicació a la política és una cosa temporal. Jo soc una persona que tinc el meu ofici, la meva feina, i em dedico temporalment a la política. Però jo no sóc un professional de la política per convertir-ho en el meu mode de vida, no? I, per tant, des de Més per Menorca tenim aquest convenciment i la prova és que mai cap dels nostres càrrecs s'ha eternitzat en els càrrecs, sinó que ha passat un temps, doncs som fidels amb aquesta idea de que ja està bé i que hem de deixar pas a altra gent, que, amb altres idees, amb altres projectes, amb altres visions, que han de poder fer la seva aportació a la societat menorquina.
0: No he pogut evitar fer un cop d'ull en aquells autors de vegades que ens deixen frases per la posteritat. Hi havia un clergue catòlic francès i escriptor

0: Però no em sento gens identificat amb aquesta frase. Ho entenc, perquè sé que passa, eh? Però en el meu cas, no, afortunadament, no és aplicable ni d'entrada ni de sortida.
1: El fet de no estar en primera fila política no lleva tal vegada de que en el dia a dia amb les actituds de cada qual ja fem un poc de política. T'ho demano per lo següent, perquè hi ha persones des de la societat civil que plantegen propostes de solucions per a la gent i no necessàriament estan en política. I des del tercer sector o des d'altres figures que no són pròpiament polítiques, home, alguna incidència entenem que probablement sí poden tenir. No sé si desvincular-te ara de continuar al capdavant de les primeres files de Més per Menorca fa que plantegis tenir una continuïtat, però no necessàriament des de la política.
0: A veure, és que per mi tot és política. És a dir, tenen molta més pes polític i molta més incidència política les entitats o la societat civil que els polítics. Perquè els polítics el que fem és el que la societat ens diu que hem de fer. Llavors, té molta més incidència política el GOP, els jubilats que es manifesten, les associacions de pares i mares, les entitats culturals, les entitats fins i tot de cultura popular. Són actors polítics. És a dir, per mi hi ha una continuïtat. Per mi la política és dedicar-se als afers públics, dedicar-se a allò que és comú a tot, no? I per mi hi ha una continuïtat entre estar en una entitat que defensa uns determinats interessos i la política. I llavors, per tant, jo no sé què faré, no tinc cap pla predeterminat de què faré quan deixi el càrrec, diguem, fixa't, no quan deixi el càrrec, quan deixi el càrrec, diguem. Però jo, des de que soc molt jovenet, he estat a l'escoltisme, he estat a l'associacionisme estudiantil, he estat a l'associacionisme professional, actualment ho vaig dient a la carta que vaig fer, a la carta oberta que vaig fer per explicar que no repetiria de diputat, és a dir, formo part de l'Ateneu de Maó, formo part del GOP, formo part del Cercle d'Economia, i per tant, no sé a quin nivell ni amb quina intensitat, perquè evidentment també m'hauré de dedicar a la meva feina, no? Però evidentment la meva intenció és participant. Aquí el concepte clau és participar, no? I crec que el ciutadà conscient el que ha de fer és participar, ja sigui doncs, amb una entitat de la societat civil o ja sigui amb un partit polític.
1: Bueno, tens una oportunitat important en aquests darrers temps i anys d'estar com a diputat parlamentari. Des d'aquesta visió, tu has pogut establir, no t'ha dit que noms ni partits, però un poc la idea de com està equilibrat el que és la capacitat política i no de politiqueig que tenim a les Illes Balears o a les institucions menorquines.
0: Home, a veure, sincerament, la situació no és molt... no és per tirar coets. És a dir, jo no sé si... no sé si has vist o els oients han pogut veure. Jo a les xarxes, quan vaig penjar la meva carta explicant que plegava, doncs he rebut comentaris molt elogiosos. Jo ja sé que quan algú plega, tothom li fa comentaris elogiosos, ho hagi fet bé o ho hagi fet malament, eh? No és que em pugui al cap, eh? Però em va sobtar que molta gent... valorava el concepte de coherència, no? I vaig pensar, home, és molt rellevant que la gent destaqui en un polític la idea de coherència, perquè la gent, el concepte que té dels polítics, precisament és tot el contrari. És que avui et diuen una cosa i demà te'n diuen una altra, no? Què vull dir amb això? Que, malauradament, la política de partits, i ara tornant una mica a la cita que has fet del pensador aquell francès, no? Els partits, en moltes ocasions, es converteixen en una maquinària que anul·la la capacitat política dels diputats o dels consellers, no? I al final, moltes vegades els polítics acaben sent uns peons a les ordres d'una maquinària. També s'ha de dir que quan més gran és el partit, més passa això, eh? I llavors, doncs hi ha poca qualitat política. Hi ha molt mirar de reull a veure què diu el líder i adular el líder i fer content el líder, no? Ja ho he vist, diguem, per tant, clar, això ja vol dir que la qualitat política individual de tots i cadascun dels polítics, malauradament, doncs no brilla, no brilla per, l'obriria més aviat.